0: És la una i mitja.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Molt bon dia, com estàu? Les brises marines es redueixen un de 7% a les Balears, un fet que es dona a causa de les intenses onades de calor que estan tenint i també per una major presència d'altres pressions i entrada d'aire africà. Això, segons un estudi del CSIC, pot provocar una minva de pluges i que les onades de calor acabin sent més llargues i intenses en el futur. És la notícia amb la qual encetem aquest Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 18 de juliol. Tot d'un ampliem aquesta i altres notícies. Abans, volem conèixer la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, David Torres, bon dia.
2: Bon dia. Tenim sol i calor que es manté avui dissabte a les Illes Balears. Seguim amb avisos actius a l'interior i l'oest de Mallorca i aquestes temperatures es mantenen els propers dies, però dimarts i dimecres comencen a baixar i no afectarà l'episodi de temperatures altes que es produirà la resta de la península. Avui les màximes seran de 36 a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera, i les mínimes també seran altes, amb nits tropicals. Entre els 24 i 25 graus dominarà el sol amb núvols mitjans i alts, també amb calitja, i el vent fluix de l'est amb brises costaneres. Demà diumenge es manté el sol també en la presència de núvols mitjans i alts, boirines matinals i calitja, que no ens deixa les temperatures amb pocs canvis, amb un altre dia amb nits tropicals i vent fluix de l'est i del nord-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, David. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim ara mateix 29 graus a Formentera, 30 graus a Mahó, 31 a Eivissa i 33 a Palma. Rebeu salutacions cordials de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. L'onada de calor continua sense donar treva a les Balears. Avui vespre les temperatures mínimes han continuat sent elevades amb valors que solien els 22 graus a punts com Escorca, Artà i Calvià. Pel que fa al dia d'avui, l'EMET ha activat, com bé sent habitual els darrers dies, l'alerta groga per altes temperatures a l'interior i sud de Mallorca i a les Pitiuses fins a les 8 de l'hora baixa. Els termòmetres poden assolir els 38 graus. Els experts, però, pronostiquen que la temperatura seguirà elevada al manco una setmana més. El geògraf Albert Darder assenyala, tot i així, que no serà fins dijous o divendres de la setmana que ve quan es comenci a notar un alleujament tèrmic.
3: Bé, ara l'escalada tèrmica s'ha detingut. Ara ja ens quedarem estables com una meseta. Ara se quedarà amb aquest ritme de temperatures, ni pujaran ni baixaran, i quedaran així estabilitzades dins un nivell de molta calor durant una setmana seguida, i esperam ansiosament la gran baixada de cara a la setmana que ve.
0: Així les coses, els experts tracten de donar explicacions en aquestes altes temperatures de manera tan prolongada. Una d'aquestes raons és una cada vegada major absència de brises marines, que a les Balears s'han reduït en els darrers 41 anys un 17%. La brisa és el vent que genera durant el dia quan la terra s'escalfa més ràpid que la mà, i en ascendir l'aire calent sobre la terra, l'aire fresc avança cap a la costa i refreda les zones litorals. Segons un estudi del CSIC, aquesta reducció de les brises es produeix per diversos factors. D'una banda, les altes pressions que generen estabilitat climàtica i l'entrada d'aire tropical continental del Sàhara. L'autora principal de l'estudi és Xalenis Bedoya.
4: No és només que la brisa per la seva força, és que tampoc, és que com per la seva força i no se pot impulsar cap a dins i no se genera sobre el mar, pues no ve carregada d'humitat per aliviar aquest calor extrem que ve en les onades de calor.
0: Aquest canvi de paradigma en el moviment de les masses d'aire comportarà, diu Bedoya, canvis en el cicle hidrològic, és a dir, plourà manco, i en l'augment de l'efecte hivernacle.
4: Major estrès tèrmic per a la població. Els contaminants urbans no es poden moure de la zona. La brisa no se les comporta a l'interior o al mar o fora, en el cas de les illes. Llavors se queden allí. I també no se poden desenvolupar tormentes d'estiu, perquè la brisa és l'encarregada de que aquestes tormentes d'estiu ocorreixen, i si no tenen humitat, tampoc podem tenir aquest refrescament.
0: Davant aquest panorama, que Bedoya qualifica d'adaptació i de no retorn, la solució per mitigar-ne els efectes passa, entre d'altres, per una millor planificació urbana que canalitzi la brisa i en permeti una millor circulació d'aquest aire per les ciutats. 1:34. Els treballadors de recollida de fems de Sóller aniran a la vaga indefinida a partir del proper dilluns a les 10 del vespre, després de diverses reunions entre patronal i sindicats i després d'una manifestació que han fet avui matí una vintena de treballadors allà mateix a Sóller. Les postures continuen enrocades. Els treballadors reclamen que l'empresa pública Sóller 2010 desbloquegi el nou conveni col·lectiu, que volen que inclogui millores salarials i laborals que els permeti atracar-se a les condicions de que ja gaudeixen tots els treballadors de l'Ajuntament. El portaveu del sindicat UGT és Juan José del Teso.
5: Que la empresa ha hecho una interpretación de lo que se paga por cada festivo y ahí ha recortado el dinero radicalmente. Los trabajadores venían cobrando una media de 180 euros por cada día festivo que les tocaba trabajar, lo han reducido a 40 euros. Y el otro punto que también es muy importante es el protocolo de calor.
0: D'altra banda, del TESO denuncia el que considera una gestió ineficient i malintencionada per part de l'empresa d'entorpir la qualitat del servei després de permetre que en ple estiu i, per tant, en plena temporada turística, el 30% de la plantilla pugui partir de vacances.
5: Que el servicio se deteriora y al final parece como una justificación encubierta para el día de mañana, pues, que venga una empresa privada y ellos pues justificar de esta manera su privatización.
0: I encara en plana laboral, l'Associació Proguies de Turisme de Mallorca, integrada a PIMEM, ha traslladat al conseller

0: demanat més mitjans i més accions, però sobretot que se faci difusió de les accions que s'estan fent en aquesta matèria per erradicar aquesta plaga.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Obrim plana política. L'expresident del govern, Mariano Rajoy, destaca la bona feina realitzada, diu, per part del govern de Margalida Proens i també ha fet una advertència sobre la polarització social i la manca d'acords a nivell estatal per assolir grans consensos. Això és el que va dir l'expresident durant la conferència política anual del PP que se va celebrar a Eivissa, a Hora Baixa, Ràdio Televisió Espanyola, Les Pitiuses, Clàudia Marí.
3: Mariano Rajoy ha defensat la labor del govern de Marga Proens a les Illes Balears, de qui destaca mesures aprovades respecte a impostos, sanitat o educació. Ho ha fet en la conferència política anual del Partit Popular d'Eivissa aquest divendres.
4: El gobierno de Baleares es un gobierno, parece un gobierno y gobierna. Hay otros que ni son gobierno, ni parecen nada, ni toman ninguna decisión en beneficio del interés general. No voy a decir quiénes son esos otros, porque ya tengo bastantes enemigos y no tengo ninguna necesidad de echarme otros cuantos de propina.
3: L'expresident ha aprofitat el fòrum per a criticar les polítiques del govern de Pedro Sánchez i denuncia que el seu discurs econòmic li recorda el de Zapatero el 2010. També critica la falta d'acords per aprovar lleis i els pressupostos de l'Estat i que l'herència que rebrà Feijó si guanya les properes eleccions serà, diu, nefasta.
4: Y luego el gobierno debe aprobar leyes y si no puede gobernar, lo democrático, lo razonable y lo sensato es disolver.
3: I era un dels moments més esperats, l'opinió de Rajoy sobre la final del Mundial d'aquest diumenge, tot i que no s'ha animat a fer un gran anàlisi.
4: Diga lo que diga, los múltiples amigos que tengo yo en las esferas que todo el mundo conoce me van a atizar.
3: El popular pronostica, això sí, victòria per Espanya.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
2: Més coses. Inca celebra la desena edició d'Orgullosament Inca amb una edició especial encapçalada per Marta Sánchez. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo. El festival du en marxa des de dia 15 i durarà fins demà. Avui dissabte l'esdeveniment ve carregat d'artistes. Un d'ells és en Joan Pons, president de l'associació Únic i organitzador d'Orgullosament Inca. Sentim precisament en Joan Pons, aquest organitzador d'Orgullosament Inca.
5: Dia de 8 de juliol, una gran manifestació i passacarrers, i després d'acabar la festa, pues, amb en Marta Sánchez, amb en Satin Greco, amb Samantha Valentine, amb Ariel Rec, també tenim després les artistes locals, que no podem oblidar d'elles, que són la Sara Di Lacy, la Mística Vileila, i la Stacey Lover, claro, i també tenim en Sofia Cristo, i en Tito de Lutz, que són els DJs, que ens posen música i que ens fan gaudir d'una nit que no pare el cuerpo.
2: La celebració començarà a partir de les 7 de l'hora baixa amb la tradicional Rua de l'Orgull, que sortirà del quarter General Luque i recorrerà els carrers del centre fins a la plaça de l'Ajuntament. La celebració continuarà amb el gran festival Orgullosament Inca 2026, que reunirà damunt l'escenari artistes i figures destacades del panorama musical i de l'espectacle, com Marta Sánchez, una de les veus més reconegudes del pop espanyol, que encapçalarà un cartell integrat també per Pep Noguera, Topacio Fresh, Sofia Cristo, Samantha Valentines, Tito Deluxe, Joan Pons i Stacey Lover, entre d'altres. A més, Orgullosament Inca té un impacte en el comerç local durant els dies del festival per la gent que es desplaça fins a la localitat per gaudir de l'esdeveniment i de la ciutat. Per mort d'això, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha habilitat 12 trens nocturns per facilitar els desplaçaments. I en successos, la Policia Nacional ha detingut a la platja de Palma un home acusat de detenció il·legal i lesions per presumptament haver retingut i agredit a dos turistes que se varen negar a contractar els serveis sexuals de dues prostitutes al carrer després de ser abordades per elles. Els fets varen tenir lloc devers les 4 de la matinada del passat dijous. Davant la negativa dels homes a estar amb les dones, el proxeneta va colpejar amb un cinturó i un candau de bicicleta a una de les víctimes. Finalment, varen aconseguir escapar i denunciar els fets a la policia. Tot això quan també una nova pastera ha estat interceptada aquesta matinada a Formentera amb 27 persones d'origen subsaharià a bord. L'arribada s'ha produït pocs minuts després de la mitjanit. A l'operatiu han intervingut agents de la Guàrdia Civil, així com també bombers de Formentera i de la Creu Roja. Aquestes 27 persones se sumen a les 68 que varen arribar ahir a bord de tres barques. A nivell global, en total, el nombre de migrants irregulars arribat en pastera a les costes de les illes en el que duim d'any ascendeix als 3.320 a bord de 176 embarcacions.